persona especial anto no laga nuende mors kubo persona bota yudi un rey no laga nuende pape kiko tako bo no laga nuende beskura shabu ni rumang nuende rumang persona nosa da seguidor di cristiana nosa seguidor di Cristo. Deus abençoe.